0: La 1 a las 12 en Canarias.
1: Última hora en Mediodía COPE.
2: Pilar García de la Granja.
1: Estar informado.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en este miércoles ya 19 de agosto, en el que, mira, ahora que la tierra se ha calmado un poquito en Granada, podemos parar a pensar. Y otra vez la naturaleza nos ha puesto en nuestro sitio, ¿no? Nos ha vuelto a recordar que por muchos pasos que demos hay cosas que todavía se nos escapan, que ni con la mejor inteligencia artificial del mundo podemos controlar. Un poco como nos pasó con el eclipse, en ese caso por la fascinación que generó en positivo, y también en los terremotos de Granada, ¿no? La sensación en este caso es más bien de mucha intranquilidad e incluso de temor por si se vuelve a repetir, cosa que los geólogos no descartan. Lo ha resumido muy bien el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, en Herrera en COPE. Hay que lanzar un mensaje de serenidad, sí, pero es inevitable sentir también miedo.
3: El miedo es libre, ciertamente. Como el ser humano tiene profundamente marcado el instinto de supervivencia, lógicamente el miedo está ahí. Eso no lo podemos evitar. Que gracias a Dios hasta ahora nos estamos librando, no del miedo, porque eso lo tenemos en el cuerpo, pero sí de daños personales de consideración.
0: Pues efectivamente, ¿no? Y esos trabajos de evaluación de edificios que en algunos casos acumulan daños ya del sábado, ¿no? Que ya se vivió otro terremoto de mucha intensidad, pues esos trabajos están en marcha. Mientras se intenta también volver un poco a la normalidad, los centros sanitarios han vuelto a abrir, así como muchos edificios y monumentos, empezando por la Alhambra, donde solo permanece cerrada la Alcazaba. Las imágenes de ayer de esa joya nazarí temblando ponen los pelos de punta, como también la de coches destruidos, gente gritando en la calle, edificios dañados. En fin, esa vuelta a la normalidad poco a poco a Granada, donde nos pasamos enseguida. Mira, lo de la vuelta a la normalidad es una palabra que usamos últimamente demasiado, ¿no? Me estoy refiriendo a Ceuta, con esa novedad que esta mañana te estamos contando en COPE. El gobierno está trabajando ya en el traslado urgente de medio millar de niñas a la península. Niñas que llegaron a Ceuta en la entrada del pasado 30 de julio. Sabes que la situación de las menores es especialmente delicada, seguramente el colectivo que más está sufriendo, el más vulnerable. De hecho, la policía tiene constancia ya de 15 denuncias por agresión sexual, cuando lo habitual, nos contaban, es registrar allí una o como mucho dos al mes. De esas 15 agresiones sexuales, en tres de los casos las víctimas eran mayores de edad. En el resto, las víctimas son niñas de entre 10 y 15 años. Terrible lo que contaba esta mañana Ana Alarcón, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Herrera en COPE.
4: O sea, las niñas se pegan a la policía, intentan dormir cerca de los furgones de la policía, pues porque tienen miedo e intentan pues estar más protegidas, ¿no?
0: Partiendo de la base de esa situación no tan complicada en la que están las niñas y las adolescentes, hay que decir que el traslado de esas 500 menores, como te digo, se está organizando de manera urgente, por lo que no se espera a la reunión que gobierno y comunidades van a mantener la próxima semana para hablar del reparto de los críos que siguen en Ceuta. El Partido Popular ya ha empezado a decir que hay que hablarlo antes de hacer ese traslado. La reunión se prevé muy tensa, precisamente por eso las comunidades gobernadas por el Partido Popular marcan distancia por la falta de información, porque ni siquiera saben la cifra exacta de menores que siguen en la ciudad. La última oficial es de 2.168, pero estos son los registrados. Hay más menores que siguen solos ahí en Ceuta. El PP, que tiene además su propio jaleo en aquellas comunidades donde gobierna con Vox, insiste en que los menores también tienen que volver a Marruecos, que son niños que tienen que estar con sus familias. Y hay que decir que a las presiones del Partido Popular el gobierno suma las del gobierno de Ceuta, las de los policías y también las de Bruselas.
5: Seguimos insistiendo en que se espera que todos aquellos que permanecen ilegalmente en Ceuta sean repatriados. La Comisión continuará siguiendo de cerca la situación. Seguimos dispuestos a brindar más apoyo de la Unión Europea para ayudar a abordar la situación, como hemos ofrecido desde el primer día.
0: Bruselas, por cierto, sigue esperando una solicitud formal de ayuda por parte de España, porque sin solicitud formal no se activan los mecanismos, como pasó durante la avalancha, que se ofreció activar Frontex, pero desde aquí nadie lo pilló. Ahora la ministra Elma Saiz dice que ha pedido financiación europea. La Comisión dice que hay contactos, sí, pero que son informales, que nada más. Así que la pregunta otra vez es inevitable. ¿Por qué tanta opacidad con esto, con todo aquello que tiene que ver con Marruecos?
1: Escuchas Mediodía COPE.
0: Más noticias que te cuento con Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ángela.
0: Reprobación.
6: El Partido Popular ha anunciado que va a registrar en el Senado 5 solicitudes de reprobación de ministros para el primer pleno de septiembre. Robles, Marlaska, Álvarez, Redondo y Mónica García. Los motivos son la gestión de la crisis de Ceuta y el desplante del gobierno a la Cámara Alta para dar explicaciones.
0: Caso Cloacas.
6: La UCO ya ha realizado el nuevo clonado del teléfono del ex jefe del gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano. El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado repetirlo después de las objeciones planteadas por su defensa. Serrano fue imputado por su presunta implicación en los intentos de boicotear causas judiciales y en la trama SEPI de las supuestas mordidas en contratos públicos.
0: Incendios.
6: En Cáceres, el incendio de las Urdes empeora y ha arrasado 2.300 hectáreas. 700 personas siguen evacuadas y no se descartan más desalojos. Quienes comienzan a volver a sus casas son los vecinos de 7 localidades del incendio de Huesca, que avanza hacia la estabilización.
0: Y Virgen del Rocío.
6: Como es tradición, cada 7 años la Blanca Paloma va a ser trasladada entre hoy y mañana desde su santuario hasta el monte. Allí permanecerá los próximos 9 meses.
0: Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
0: Hoy se reanuda, ¿no?, la primera jornada de Liga.
7: Sí, en este deslavazado y atípico estreno del campeonato, tras disputarse los 5 primeros partidos entre el sábado y el lunes y la ausencia de encuentros ayer martes, hoy se retoma esta primera jornada con el debut del Atlético de Madrid y el Málaga en el Metropolitano. Simeone no tendrá delanteros puros a disposición ante la baja de Sorloz por lesión y la ausencia de Julián, al que el Cholo no ve apto para entrar en competición. El Málaga, por su parte, regresa a la máxima categoría tras 9 años de ausencia. Por cierto, que en el Atlético de Madrid es oficial la salida del defensa Ruggeri, destino al Aston Villa. El Barcelona disputa esta tarde a las 8 el trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly. La duda es si Rodri, presentado ayer, tendrá ya minutos con la camiseta azulgrana. Barcelona, Víctor Navarro.
8: Y manda Hansi Flick, es quien decide. Dijo ayer Rodri en la presentación que estaba listo para jugar, que su operación de espalda es una anécdota, y hoy ha entrenado por primera vez con sus compañeros del Barça, aunque la realidad es que le faltan entrenamientos. El viernes se incorporó en Manchester con el City después de sus vacaciones mundialistas, pero apenas ha podido ejercitarse, ya que el lunes llegó a Barcelona y ayer tuvo un día intenso de revisión médica, firma de contrato y presentación. Será Flick quien decida cuándo debuta Rodrigo, aunque hoy seguro estará en el Gamper para al menos saludar a su nueva afición en el Camp Nou.
7: Gracias, Víctor. Y en baloncesto informa Pilar Casado de que Santi Aldama será baja con la selección española en los partidos ante Portugal y Grecia de la ventana del 28 al 31 de agosto. Recuerden, ambos clasificatorios para el Mundial de 2027.
0: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía Cope.
9: Autoalmenar, concesionario exclusivo Hyundai para Gandía y Denia, te ofrece
10: La mañana del verano con Esteban Carpio.
1: La mañana.
2: COPE Onda Naranja.
1: Estar informado.
11: Muy buenas tardes. Les saluda un día más servidor Esteban Carpio. En una jornada triste. Ayer conocíamos por la tarde el fallecimiento de Juan Tamariz. Un ilusionista que a tanta gente alegró en su momento y una persona muy querida por toda la sociedad española. Desde esta casa nos sumamos a las condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz, Juan Tamariz. Esta noticia a nivel nacional, pero a lo que concierne a la comarca de la Safora hay varias novedades. Hoy es Día de Alcaldes. Ahora enseguida charlaremos con Sergi Vidal, el primer edil de Potries, que ha confirmado, lo comentamos hace unos días aquí, que volverá a presentarse a las elecciones del próximo año al cargo como representante del partido de Compromís, la coalición a la cual pertenece. Y de Potries volaremos hasta Xeraco. Allí nos espera Abelino Mascarell. Le preguntaremos por unas obras financiadas por la Diputación de València en la localidad. Y también a ver si surge alguna cuestión más, como por ejemplo la Vuelta a España. Ahora enseguida lo comentamos. Ahora tenemos a Llorenç Requena por aquí, posteriormente tendremos las entrevistas, Noticia Naranja, Fosforera, y ahora sí, damos la vuelta al tiempo. Llorenç Requena, muy buenas.
12: Buenos días, Esteban, ¿cómo estamos?
11: De miércoles.
12: Mitad de semana.
11: 50-50.
12: Un día que, bueno, por lo menos aquí estamos bien, pero yo sé que en el momento en el que pongamos el pie fuera, Dios nos cuide mientras volvamos a casa.
11: Que no nos quememos.
12: Básicamente, muchísima precaución tú y yo y todo el mundo que nos escucha, porque lo de hoy, bueno, ustedes ya lo pueden ver, solamente tienen que poner un pie en la calle para notarlo, hace mucho calor. No les descubro nada, pero hoy hay que tener especial precaución por esa alerta roja que estamos viviendo. Ya lo declaraba ayer mismo la EMET, que para hoy, alerta roja. Entonces, pues, lo que venimos diciendo, los consistorios estarán avisando de prohibiciones, de recomendaciones, consejos. Así que es muy importante, pues hoy, estar pendientes de todos los canales oficiales.
11: Por supuesto, y si pueden evitar salir a la calle, por la tarde sobre todo, háganlo, por favor, porque hace un bochorno increíble en toda la comarca de la Safor, en toda la provincia de Valencia, pero aquí
12: ya no solo, en concreto. Ya no solo por el tema de salud, por decirlo de una forma, sino también por estar en preemergencia, por posibles incendios que podrían ocurrir. Hoy es un día en el que hay que ir con mucha precaución.
11: Ya no podemos contar con los dedos de la mano las olas de calor de este último mes.
12: Tú lo has dicho.
11: Pero bueno, vamos ahora a hablar de un poquito de polémica de Oliva.
12: Pues sí, es que la cosa está caliente en Oliva y ya no solo por el calor. Y es que el portavoz de UCIN Oliva, Salvador Llopis, ha exigido la dimisión inmediata del concejal Joan Mascarell por la gestión del agua del Camp del Morer tras conocer que el Departamento de Deportes tenía constancia desde finales de febrero de la presencia de Legionela en la instalación. Recordemos, lo venimos hablando de este tema, una polémica que lleva ya sacudiéndonos a lo largo de este verano, básicamente. Pues bien, la formación sitúa el inicio de las actuaciones en febrero. Como les decía, la U de Oliva decidió contratar el día 3 de ese mes a la empresa especializada CTL Levante para llevar a cabo el tratamiento de las infraestructuras afectadas y, según la documentación citada, el edil figuraba como persona de contacto. Sin embargo, no fue hasta el 10 de junio, coincidiendo con la renovación de la junta directiva, cuando se adoptaron medidas como el corte y taponamiento de las tuberías y la desconexión de la bomba del pozo de la red eléctrica. Y, bueno, en fin, Esteban, yo creo que tú estás bastante más pendiente que yo respecto a este asunto porque te pilla más de cerca.
11: No, estamos igual. Es decir, es una situación bastante compleja, teniendo en cuenta que ahora quien denuncia esta situación, quien propone la destitución de Joan Mascarell como edil de deportes, es un socio de gobierno. Por lo tanto, seguramente crisis interna en el pacto de gobierno de Proyecto Oliva y de UCIN en el consistorio olivense. Es como si, por ejemplo, a nivel nacional, Sila Rego, ministra de Sumar, propone la dimisión de Marlaska.
12: Un asunto bastante pesado, sin duda.
11: Bastante complejo, y teniendo en cuenta también que lo ha denunciado la oposición, pero
12: lo
11: es que ahora...
12: Lo comentamos hace nada, hace unos, esta misma hace semana días. Ha sido.
11: Y ahora se suma también el partido que acompaña a la formación principal, que es Proyecto Oliva. Así que estaremos al tanto de la situación, pero no tiene buena pinta.
12: Seguiremos atentos. De momento también en podemos hablar de más cosas. Mira, actuaciones en Oliva que merece la pena destacar. Y es que nos comunicaba también el ayuntamiento que aunque percibamos esta crisis por un lado, no tenemos que cegarnos por las otras cosas en las que se están actuando. Y es que, por ejemplo, nos dicen que las concejalías de Participación Ciudadana y Medio Ambiente trabajan en un plan de restauración ecológica en el Parque de Lord de la Bosca, con la finalidad de sanearlo e impulsar la fauna y flora locales. ¿Esto por qué? Pues porque a lo largo de este mes de agosto, a lo largo del año ya se detectaban especies invasoras como tortugas exóticas, y pues para ello este mes se ha limpiado, se ha vaciado y limpiado la balsa para liberarla de las mismas. Y en esta misma línea se actuará para retirar la gambusia, también conocida como pez mosquito, puesto que se trata de una especie foránea capaz de sobrevivir con muy poca agua. Y nada, pues nos comentan que esta balsa se volverá a llenar una vez terminen las actuaciones, cuya finalización está prevista para finales de agosto. Y nada más. Nos dicen también que tendrá lugar una suelta de ranas autóctonas.
11: Buena actuación, la pues que sí, se va a llevar a cabo en Oliva.
12: La verdad, lo que sea actuaciones respecto al medio ambiente siempre es de agradecer.
11: ¿Y en Xeraco van por el estilo?
12: En Xeraco, pues sí. No es tanto respecto al medio ambiente, sino más por lo que hace a la accesibilidad. Y es que el ayuntamiento ha ejecutado dos actuaciones en la calle Joan de Natera con el fin de adaptar la entrada a la playa y pues también, mira, para cumplir con unas medidas que requiere el código de accesibilidad, como decíamos. Miren, han habilitado dos plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y han sustituido una pasarela de un metro que complicaba el cruce de personas por una nueva que amplía su longitud hasta los 2 metros y 40 centímetros. Y nada, pues nos aseguran que van a instalar más puntos de acceso como este para facilitar la movilidad de las personas que lo necesiten.
11: Muy bien, me parece genial, creo que es una decisión totalmente correcta, acertada, posiblemente llegue un poquito tarde, pero al final lo importante es que ya está operativa.
12: Y ahora, Esteban, tengo que volver con la polémica. Y
11: es vaya que, por Dios.
12: Bueno, sí, estamos... No quiero decirlo en el mal sentido, pero es la típica un poco de una de cal, una de arena. no en el sentido negativo, sino en el de que tenemos algo más optimista y algo que pues es más de denuncia. Y mira, te lo cuento. Resulta que esta mañana comparecían aquí en Gandía los concejales populares Vicent Gregori y David Ronda, denunciando la situación de precariedad que sufre actualmente la conexión ferroviaria en Gandía. Esto sucede, recordemos, ayer que nos anunciaban que iban a renovar la flota de vehículos de tren en nuestra línea, en la C1 de cercanías. Y también tras la reciente visita a Xàtiva del ministro de Transportes, Óscar Puente. Y pues ya se lo pueden imaginar, reprochan su ausencia en Gandía, señalando las continuas averías, retrasos y las cancelaciones que afectan a los usuarios diarios de la línea C1. También lamentan la pérdida del Intercity Madrid-Gandía, que ya lo venimos comentando últimamente. Y pues, miren, les comento también que esto, como les veníamos diciendo, sucede pues cuando el ministro de Transportes ha visitado Xàtiva, y también en esta renovación de flota de trenes, pues el PP de Gandía denuncia que se tratan de vehículos reacondicionados que se construyeron y pusieron en marcha entre los años 2000 y 2012.
11: Es que entre nuevo y reacondicionado hay una ligera gran diferencia.
12: Claro, eso es lo que nos ponen. Y pues bueno, lamentan la falta de avances en el gran pacto por las infraestructuras, contrastándolo con las propuestas que los mismos populares han estado aportando. Y le recuerdan a José Manuel Prieto, el alcalde de la localidad, que lleva abordando este asunto, lo del gran pacto, desde el año 2024, y reprocha su inacción, así como la de la exalcaldesa de Gandía y actual diputada Diana Morant y la de Óscar Puente. Pues al final dicen, los tres son del mismo partido.
11: Sí, entre unos y otros al final, la culpa de nadie.
12: Sí, pero en fin, lo que quieren decir es eso, que son del mismo partido y que pues debería, por eso debería haber más coordinación. Pero bueno, en fin, al final responde el ayuntamiento a través del concejal Miguel Ángel Picornell, quien ha puesto en valor las actuaciones que se están ejecutando para optimizar la línea y atender a las necesidades de la ciudadanía. Y reconoce que se necesita un servicio con mayor frecuencia y mejores prestaciones, por lo que pues seguirán trabajando en ello pese a lo que consideran una falta de propuestas por parte del PP.
11: Muy bien, pues ahora ya tengo por aquí a Sergi Vidal, vamos a charlar con él. Si te parece, Llorenç, a las 13:50 aproximadamente estás de regreso y nos cuentas la opinión de los fósforos.
12: Pues aquí estaremos.
11: Muy bien, ahora unos consejos publicitarios y enseguida a la vuelta, Sergi Vidal.
13: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
14: La importancia de quien te lo cuenta.
15: Brasapan es la parada obligatoria. Después de hacer unas compras, antes de ir al cine, disfruta de nuestras carnes a la brasa, deliciosas hamburguesas o cualquiera de nuestros platos veganos. Brasapan, Centro Comercial La Vital, Gandía. La parada obligatoria. Brasapan, Grupo Les Dos Yunes.
16: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
17: ¡Uf! ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la comunidad valenciana está en la playa de Gandía.
18: ¡Qué exagerada!
17: ¿Qué va? Es verdad, más de 1000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
19: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, abierto todos los días, martes cerrado por descanso. Ven a disfrutar al mediodía de nuestra gran variedad de arroces y fideuá, además de nuestros completos menús diarios. Amplia terraza con increíbles vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, calle Asturias, edificio Aquarium, playa de Gandía. Reserva tu mesa en el 96-284-1685.
20: Inspira profundamente. Siente como poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es.
21: Desayunos, almuerzos, comidas, tardeos, cenas, entre semana o el fin de semana, el mejor lugar para disfrutar, Restaurante Club de Tenis Oliva. Te esperamos.
13: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
22: La importancia de quien te lo cuenta.
11: Sergi Vidal.
23: Hola, buen día.
11: alcalde de Potries i possible futur alcalde també.
3: Bueno, de moment hem pres la decisió ja de que tornaré a encapçalar la candidatura de Compromís a Potries per al 2027, sí. Bé, al final es tracta d'una decisió que té una part personal, per suposat, però sobretot és col·lectiva. Estes últimes setmanes, des de principis d'estiu, hem estat parlant-ho al si del grup, del col·lectiu local de Compromís a Potries, i al final hem conclòs que era una bona opció, que era inicialment la millor opció, que jo tornar a repetir com a candidat a les eleccions municipals de 2027, perquè, bé, estem en un moment en el que el projecte que vam iniciar en 2023 té moltes coses encara pendents d'executar i sobretot té un objectiu important, que és el de seguir provocant relleu en el propi projecte que governa ara mateix el poble de Potries. I com jo he estat estos últims 3 anys, ara ja quasi 4 al capdavant, una bona manera és que continués tanto que puga trobar noves persones amb noves mirades per a un futur equip, i que això també provoqui, no?, que vagi allà en relleu, que és el que és important també en el govern d'un poble des del nostre punt de vista.
11: Vostè parla d'una renovació de l'equip actual. Quins canvis podem esperar?
3: Bueno, és alguna cosa que encara no es pot comentar, perquè encara no s'ha parlat exactament. Sí que nosaltres anem a encarar este procés amb una filosofia que és la que estava comentant. Un projecte com el nostre no està ni gens acostumat ni gens d'acord en que un govern municipal siga un govern continuista, estanc, i que no canvie, perquè això no pot dependre d'unes poques persones a soles. Un poble com el nostre és un poble que és molt actiu, que té necessitat de canvi, que té necessitat de renovar-se i que té necessitat de noves idees i noves mirades. I per tant, en això anem a treballar. Per això hem avançat i podem avançar que segur que una part de l'equip va a renovar-se, i és el que anem a treballar en els pròxims mesos.
11: És a dir, que ningú s'acomode, tot el món a donar-ho tot.
3: No, clar, i tant que no. Al final ja sabeu que Potries és un poble molt actiu, i això significa necessitar pues, molt d'esforç, no?, per a dedicar-li temps. És de veres que al final dedicar temps i esforç pot provocar un cert desgast, i no sols un cert desgast, sinó pues, pot restar temps d'altres coses que podem fer o devem fer en la vida, no?, moltes vegades. I per això també és important anar, que totes les persones que puguem anar provant, no?, això de què és governar el poble de Potries, que és el que hauria de passar amb tots els pobles. I això és un poc la nostra filosofia. Sabeu que Compromís ja fa que governa Potries des de 2003, i jo sóc el quart alcalde, hem tingut 4 alcaldies, per tant ha sigut un objectiu principal de generar relleu al nostre govern, al nostre projecte.
11: I a banda, vostè, Sergi, és un dels alcaldes més joves de la Comunitat Valenciana.
3: Sí, bueno, ara cada vegada menys, no?, perquè vaig entrar sent alcalde als 27 anys, tinc altres companys que també tenien la mateixa edat que jo i la continuen tenint quan vam entrar, i fins i tot n'hi ha altres que van entrar quan tenien menys edat. És un tema que sempre és important reivindicar, no?, perquè al final les persones joves pues, tenim capacitat per a fer front a aquests projectes també. De fet, tenim dret a fer-ho a partir dels 18 anys, sempre que aquests últims anys algú m'ha dit: ostres, que jove, no? I jo sempre contesto: sí, no, des dels 18 anys podia ser, o sigui, que no hi ha ningú problema. Més que res per a restar ferro a vegades a l'assumpte, no?, que és important posar-lo damunt de la taula, però també no centrar-se únicament en l'edat, no?, que pot ser és algo que sí que crida l'atenció. Però vaja, jo tinc ja els 30 anys, no?, i l'any que ve tindràs 31, per tant, pues segur que hi ha persones molt més joves que jo que encapçalaran altres pobles i que ho faran igual de bé o millor. Una de les coses que anem a intentar fer els pròxims mesos, les pròximes setmanes, és obrir el màxim d'espais d'escolta per a veure de quina manera podem entre tots valorar quins han estat els errors i proposar millores, no?, perquè volem treballar des d'aquest punt de vista. Però al final el que estava dient és que nosaltres no hem pres les decisions sols, per exemple, no?, com a equip de govern. Moltes vegades ens hem suportat en persones expertes, en persones, en veïns, veïnes afectades per algun tema en concret, en converses informals en el carrer. Al final hem de ser capaços, no?, de comprendre que cadascú pot tindre una part de raó, pot tindre la seva idea, pot tindre la seva manera de pensar i pot ser vàlida en qualsevol cas. Entonces, un governar al final es tracta de prioritzar. Ojalà ho poguem fer tot, no? Però a vegades pues, tindre en compte el màxim de perspectives i dels recursos, perquè al final un poble menut com el nostre són 1.200 habitants, però bueno, tenim un terme municipal menut, no tenim grandíssimes activitats econòmiques ni un polígon industrial que aporte pues, els diners que normalment solen aportar, no? I això també provoca pues, que tinguem limitacions en termes econòmics. I per això prioritzar al final és tan important. De totes maneres, nosaltres tenim la sort o l'empeny, no, de dedicar molts esforços a buscar el màxim de finançament extern d'altres administracions, i al final ho aconseguim. O sigui, vull recordar que Potries acaba l'any, no, sempre amb el doble de finançament del que tenia al principi, perquè aconseguim aquests diners d'altres administracions, i això és fruit de molt d'esforç, molt de treball del personal de l'Ajuntament per a que Potries no deixi d'imaginar, de somiar, de buscar altres coses i no quedar-se, no, en aquests límits. Hem de ser conscients que som un poble menut, que som un poble amb límits, i això també ens fa, no sé, ens fa únics, no? Per dir-ho d'alguna manera, no tenim per què voler aspirar a ser més i més i créixer, etcètera, no? Però aquests límits no ens han de limitar, no? No ens han de limitar en somnis, en pensar, en tindre idees i en valorar. Pues bueno, que un poble menut també pot tindre una activitat i uns projectes grans.
11: Créixer de forma responsable i equilibrada.
3: Correcte, sí, créixer sobretot cuidant a les persones que venen a viure. Potries ha crescut, els últims 10 anys hem incrementat 200 habitants. Però, i això és fruit d'un moviment en general que s'està produint amb el tema de, pues, el preu de la vivenda, que a les ciutats pot ser estiga més car que als pobles, etcètera, no? Però sí que a Potries som molt conscients, perquè ho parlem amb la gent que ve a viure, que la gent tria el poble per l'activitat que hi ha al poble, per l'activitat cultural principalment, però també per l'amabilitat que es respira, per les relacions socials, per com es veu que ens cuidem. I hem de centrar una part important del nostre temps en això, en cuidar. En cuidar-nos entre nosaltres i cuidar sobretot aquestes persones noves que venen a viure al poble, a qui nosaltres diguem nouvinguts i nouvingudes, perquè és important que entren en les dinàmiques del poble, que entren en les dinàmiques i que també fins i tot elles i ells siguin capaços de generar xicotets canvis, no? Al final, la nostra identitat no perilla perquè vinga gent de fora a viure, perquè es converteix en una persona més del poble i fa viure aquesta identitat, no? La fa canviar fins i tot. Això també és una cosa molt positiva.
11: En el comunicat en el qual ha anunciat la seva candidatura, ha parlat que habitatge, agricultura i comerç van a ser les grans prioritats.
3: Sí, a veure, detectem que hem de saber posar el focus a on realment importa. I ara mateixa ningú pot negar que l'habitatge és el tema principal. Principal i prioritari hauria de ser per a tot el món. És cert que un poble menut pues no té les mateixes capacitats d'actuar, no, que una ciutat o que els governs autonòmics, etc. Nosaltres anem a tindre moltes limitacions, però no per això no volem deixar d'explorar el màxim de ferramentes per a poder ajudar a que la gent, sobretot la gent jove, que vol quedar-se a viure al poble, pugui quedar-se, perquè els preus estan desorbitats i perquè cada vegada hi ha menys habitatge. Per això va ser un tema principal, però també anem a exigir molt que qui té la màxima responsabilitat, que és la Generalitat Valenciana i també el govern d'Espanya, faça la seva part, perquè nosaltres no podem topar preus, perquè nosaltres no podem fer certes coses, val? Però ens anem a centrar en això. També ens anem a centrar en l'activitat econòmica. Evidentment, l'agricultura fa temps que té problemes, no si a Potries, sinó té a tot arreu, no? Hi ha tota la comarca de la Safor, per exemple. Nosaltres hem generat ja algunes idees, hem treballat en alguns projectes, ara mateix buscant finançament, perquè clar, no és fàcil, no? Però sí que va ser un focus de prioritat. I després el comerç, en el comerç també estem treballant, en el comerç hi estem en mesures concretes en aquesta legislatura de reforçar l'actual comerç local. Però però també estem pensant en canvis normatius per a poder facilitar la implantació de nous comerços. Per tant, aquestes són les tres àrees principals.
11: Si tornara a governar, quina seria la primera mesura que voldria posar en marxa?
3: Pues no, mira, no és una pregunta que sàpiga contestar, perquè qualsevol cosa que pugui arribar a dir no crec que siga justa, perquè moltes coses poden arribar a ser prioritàries i fins i tot la primera mesura que pugui arribar a posar en marxa ara mateix no ens la podem imaginar. Falten 9 mesos per a això. I és que recorde com si fos ara mateix quines van ser les primeres coses que vaig firmar, no?, quan vaig entrar a l'alcalde, i no tenien res a veure amb el que jo pensava que podria arribar a fer. Per tant, no vaig a dir res en concret. El que sí que vaig a dir és que el que primer m'agradaria fer, si tinguera l'oportunitat, és donar-li llum verda al projecte de residència de persones majors, que és un dels projectes que estan encara damunt de la taula, que continuem batallant i que no anem a abandonar i que la pròxima legislatura també anem a batallar.
11: Un projecte molt necessari que depèn de la Generalitat.
3: Correcte, depèn de la Generalitat perquè les competències són autonòmiques i ja el teníem aprovat i la Generalitat ens l'ha llevat, 17 milions d'euros per a més de 100 places públiques per a persones majors de la nostra comarca i del nostre poble. És una decisió que no es pot entendre de ninguna de les maneres i sobretot perquè la Generalitat no ha posat una alternativa damunt de la taula. Estem molt enfadats amb això, molt enfadats, i això anem a convertir-ho en lluita. Anem a convertir-ho en lluita perquè no ens podem quedar així, sobretot per les nostres persones majors. I ja ho vam dir fa unes setmanes, no anem a tancar ninguna via, anem a treballar-les totes, i si la segona legislatura ens hem de centrar en això, ens centrarem en això, però Potries ha fet un esforç molt gran amb un solar que es va adquirir fa uns anys, hem posat molts recursos damunt de la taula, molt de temps invertit, i és molt injust que ara la Generalitat no continuï amb el projecte.
11: Alcalde, sé que encara queda un poquet de temps, però pel moment, quin balanç fa de la legislatura?
3: Un balanç positiu, és que no puc fer un balanç que no siga positiu perquè hem fet molta feina, hem dedicat moltes hores, molt d'esforç, hem tingut un equip de govern molt dedicat i molt cohesionat per a tirar endavant el poble de Potries. Hem estat 5 persones que ens hem deixat la pell cadascuna en les seues àrees i al final hem provocat canvis. És cert que no som nosaltres els únics responsables, mai ho podrem ser perquè això és cosa de tots i de totes, no? Estem ara en festes així en el poble, no? I jo deia en el concert inaugural de festes que un poble se sosté per la quantitat d'hores que la gent que viu, que està associada, que participa, dedica a les diferents coses que té, no? I això és un poc el que passa, un poc, no molt, el que passa a Potries. Cada hora, cada minut que una persona dedica a millorar el seu poble, a generar una activitat, a fer el que siga, no?, hacia el poble, provoca un canvi i provoca millores. Per tant, no m'agrada parlar d'un balanç des del punt de vista del que hem fet com a equip de govern, no? És cert que, bueno, el que hem fet la gent ho sap, la gent ho veu, i han passat moltes coses i hem atès moltes àrees diferents. Un poble menut, pues, no té tot el temps i els recursos que voldria, no? I n'hi ha moltes àrees a atendre. Pot ser una ciutat, pues, pot tindre més coses que atendre, no? Però al final, esports, cultura, educació, infància, joventut, persones majors, fins i tot turisme, salut, agricultura, medi ambient, etc. N'hi ha moltíssimes àrees que no hem deixat d'atendre, algunes que hem pogut atendre de manera més prioritària que altres, però en totes hem anat repassant i intentant impulsar projectes i canvis. I, bueno, estem molt contents, molt contentes. Creguem que els veïns i les veïnes també ho valoren, també valoren aquest esforç dedicat, perquè, bueno, al final se sap, no?, qui està dedicant temps per a millorar el nostre poble i qui no ho està fent tant, no? I espero que això siga també una de les coses que la gent valore, no?, de cara a les pròximes eleccions municipals. Estem en un moment, en un context en el que la política està molt crispada, està molt confrontada a nivells autonòmics, estatals, etc., no? Però al final en un poble hem de valorar què s'està fent, no? Quina és la feina feta i quins són els projectes que es plantegen per a futur. Jo crec que en això se centrarà el debat i en això és en el que s'ha de centrar, perquè al final un poble és el dia a dia, és el més pràctic que hi ha i és el lloc on ens coneguem tots i totes. Per tant, doncs, bueno, això és el balanç, és un balanç positiu.
11: I parlant de projectes, ens pot avançar algun projecte Estrela abans d'acabar la legislatura?
3: Abans d'acabar la legislatura no és res nou que tenim un pla d'inversions aprovat a nivell d'Ajuntament de Potries i estem executant-lo, a poc estem executant-lo. Esta mateixa setmana anem a adquirir el magatzem municipal, un magatzem municipal que ja estem utilitzant, estava cedit i ara l'anem a adquirir. En setembre adquirirem dos nous immobles, un dedicat a cultura al costat del museu per ampliar instal·lacions i continuar el nostre projecte cultural i de dinamització econòmica en termes culturals, i un altre en l'antic bar del Barranc per a destinar-lo a centre social i concretament una part d'ella a un centre per a joves, un espai jove. I hi ha altres projectes que estem executant. Per tant, no és que ara també vinga com l'últim any de legislatura i estiguem fent tot, no? Vull dir, tot el seu ritme i a poc anem fent, hem fet moltes coses els últims anys. Estem executant, estem acabant les obres de l'escola, de l'edit del pla edificant, que obriran les portes ara en setembre. Està executant-se una illa de compostatge. En setembre començaran dos grans obres així al poble. Adequació del Calvari i una renovació del parc del recinte firal, del parc de la Fira. Hi ha moltes coses que s'estan fent perquè el treball ve de lluny, no? I anem a continuar igual, no anem a accelerar res este últim any de legislatura, no té ningú sentit. El que sí que anem a fer és continuar el ritme que portem des del primer dia de legislatura.
11: Per la qual cosa Potries no s'atura ni en estiu?
3: No, que va, i menys en estiu. Tota l'activitat que tenim en estiu és de veres que pot ser pues bueno, que algú s'agarra vacances, no? I pues hem d'anar un poc més amb més calma, amb més pausa, no? Però els objectius estan fixats i més pront o més tard seran realitat.
11: Sergi Vidal, alcalde de Potries i possible futur alcalde, gràcies per l'entrevista. Sé que encara queda molt, però molta sort.
3: Moltes gràcies.
13: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
20: Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade.
16: Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es.
4: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es el Náutico Oliva, un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
18: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
22: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
23: Mifer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
24: Restaurantes Vedrà, junto al Gandía Palace en la playa de Gandía.
25: Atención a todos los amantes del sol y de la moda. ¿Quieres renovar tus gafas de sol para esta temporada? Entonces, escucha esto. Borja Ópticos te trae las mejores ofertas. Disfruta de un increíble descuento en las mejores marcas de gafas de sol. Prada, Ray-Ban, Serengeti, Oakley, Chanel. Renueva tu estilo y protege tus ojos con Borja Ópticos en Gandía, Ontinyent y Albaida.
26: Déjate seducir por nuestros arroces irresistibles. La auténtica fideuá de Gandía, un exquisito arroz del señoret y nuestra espectacular paella valenciana, ganadora del primer premio internacional, Isabel Playa Gandía. Calle Armada Española 1. Reserva ahora al 673-013-795. Te va a encantar.
13: COPE en el 90.6 FM, Onda Naranja.
17: La importancia de quien te lo cuenta.
11: La Diputació de València ha destinat un total de 610.000 euros a millorar els accessos a la platja de Xeraco. Per aquesta raó parlem amb el seu alcalde, amb Avelino Mascarell. Què tal, alcalde?
0: Molt bé, molt bona vesprada.
11: Contents, alcalde. Què suposa per al municipi aquesta actuació?
0: Pues mos ha fet un gran paper esta inversió que ha fet la Diputació per a habilitar un nou accés, no, en la platja de Xeraco. Tenim que tindre en compte que tenim previst la carretera Nazaret-Oliva, que és en aquests moments una via pecuària, un camí que sempre sol estar en males condicions per totes les molèsties que ocasionen les canyes que invadeixen el camí i que el fa difícil transitar-lo. I la Diputació ja va vindre a Xeraco a presentar en el seu temps el projecte que estan realitzant-lo la diputada de Carreteres i el mateix president de la Diputació. I el que anem a fer ara és ubicar una rotonda que donarà enllaç des de la mateixa camí del mig per a poder accedir a la carretera que va construir la Diputació de València. I alhora el que hem volgut és adelantar-nos per habilitar també l'accés a la platja de Xeraco, donat que tenim l'etapa de la Volta Ciclista a Espanya, que es celebrarà el dia 29 d'agost, pues, hem acondicionat tota l'asfaltat de la carretera a la platja, que enllaça la mateixa rotonda, i ara en aquests moments pues, ja el tenim en condicions òptimes per a poder desenvolupar l'etapa de la Volta Ciclista en totes les condicions de seguretat que requerien. La veritat és que portem molt de temps buscant inversions i col·laboracions per a poder a condicionar este tram que estava, pues, bueno, que era insegur, havia partit la carretera, n'hi havia unes zones on l'asfalt estava tan degradat que es feia pues, socavons, i la veritat és que bueno, pues, agraïm molt la col·laboració de la Diputació de l'àrea de carreteres per a que condicione l'enllaç, no? que donarà pues, bueno, un nou accés i una millor comunicació a lo que és la platja de Xeraco.
11: Tenim plaços d'inici de les obres?
0: El que és el tram de l'asfaltat és una inversió de 200.000 euros que s'ha fet ja esta setmana. Es fa la recepció demà mateixa de l'obra, que ja està finalitzada, i a partir d'ella pues, estem treballant en el que és la confecció del nou projecte de la rotonda, que estarà ubicada en el mateix accés del camí del mig. Esta rotonda està adjudicada ja a una empresa d'enginyeria que està redactant ja el projecte. Esperem tindre'l el més aviat possible i poder executar les obres abans de Nadal, i tindre ja en condicions pues, bueno, l'enllaç del carril nou que hem habilitat. Tenim un carril bici que comunica el poble de la platja, que està, pues, bueno, s'ha quedat menut, no? No teníem, quan l'hem construït, un carril que té més de 2 metres, pues, bueno, n'hi ha afluència de públic, i això pues, bueno, fa que ens sentim molt orgullosos i molt satisfets. I el que hem habilitat ara és, en sentit contrari, a enllaçar des de la platja fins a la rotonda, un carril bici per a que les bicicletes puguen anar, les que van en direcció al poble, pues, ho facin en les millors condicions de seguretat i que puguem descongestionar el carril existent. Així que, bueno, són inversions que es fan sempre pensant en els nostres ciutadans, sobretot pensant en la seguretat, i això va a fer pues, bueno, que millore moltíssim l'accés, que millore moltíssim la seguretat, i que puguem tindre ja el més aviat possible pues, l'enllaç en la Nazaret-Oliva. Així que quan construïsquen la Nazaret-Oliva, tot el que correspon al municipi de Xeraco ja estiga en les condicions òptimes per a fer un ús responsable.
11: És a dir, una circulació més accessible.
0: Sí, perquè pensem que en aquests moments, en el camí del mig, n'hi ha moltíssima gent que té parcel·les, moltíssima agricultura. És un encreuament molt, molt perillós, que han hagut moltíssims accidents. Hi ha un espai molt gran que donarà pues, enllaç, a part del camí del mig, al camí del lateral del riu, que l'utilitza molta gent per a eixir des de la part sur de la platja de Xeraco per a arribar ja fins a la rotonda del barco. O sigui que esta rotonda pues, habilitarà un accés més segur al camí, a la platja, reduirà la velocitat, no? Que també, pues, bueno, també ho busquem, tot i que està prohibit anar a més de 30 en esta zona pel trànsit que n'hi ha i el fet de que tanta gent utilitzi este tros bé caminant en bicicleta. Però, bueno, el que volíem des de l'Ajuntament és que fora un accés segur, un accés que que ajudarà a ser més fluid el trànsit, que eliminem un stop que té mala visibilitat i ha provocat molts accidents. I la veritat és que ho acollim amb moltíssima il·lusió i a veure si tenim sort, acabem pronte, perquè també n'hi ha que tindre en compte que n'hi ha moltíssimes empreses de construcció que tenen moltíssima faena i que és complicat, però bueno, esperem tindre la sort que hem tingut ara mateixa en l'empresa constructora Pavassal, que ens ha fet l'accés a la platja, que es va comprometre a fer-lo ràpid per a poder donar cabuda a l'accés a la platja de Xeraco dins dels termes que nosaltres buscàvem. La veritat és que ho teníem que tindre previst per al 29 d'agost i la primera setmana, en menys de 3 dies, van fresar, van asfaltar i han deixat una carretera espectacular. I això ens dona la tranquil·litat de que per a la volta ciclista, que està prevista el dia pròxim del 29, ho tenim ja en totes les condicions. I la veritat és que molt satisfets, molt agraïts a tots els que s'han implicat en que això fos possible. També, doncs, bueno, ens queda demanar disculpes per les molèsties que hagi ocasionat, perquè és de veres que en agost, doncs, bueno, les obres molesten, però els diners arriben quan arriben, les oportunitats són quan són i la disponibilitat d'empreses i la tramitació burocràtica, doncs, és la que és, i m'hauria agradat poder fer-ho abans, però no, pels plaços no ha pogut ser. Però bueno, són tres dies només, s'ha fet una obra que ha dotat a la platja de Xeraco un accés, pues bueno, que necessitàvem i que dona pues una seguretat molt gran i una aparença d'accés a la platja molt més moderna, molt més nova i restaurada, així que satisfets pel treball que s'ha fet.
11: I parlant de la Volta Ciclista a Espanya, com s'està preparant?
0: Pues en aquests moments estem informant a tota la gent, estem també als hostalers per a que, bueno, pues proveixin, perquè la veritat és que aquest mateix dia va ser un poc complicat l'accés al poble. Tenim habilitats diferents punts de pàrquing, un accés per a que la platja no es quedi incomunicada, que no ho estarà mai, que és pel canal de Tavernes, pel Camí Real o bé direcció a València, o sigui que la platja estarà oberta, no va estar tancat en ningú punt del dia. I la veritat és que, esperant l'afluència de públic, perquè el fet de que vinguin pues, corredors com Van Der Poel, com Pogacar, que fa pocs dies va confirmar que participaria, o Richard Carapaz, que ha sigut un dels atractius més grans que ha tingut el Tour de França, pues, va fer que tinguem més públic del que esperàvem, no? I l'Ajuntament, pues, bueno, preveint això, el que hem fet ha sigut arrendar parcel·les que estan en desús i les hem acondicionat per a pàrquing. Estem habilitant els accessos per a que es faci d'una forma segura i per a poder donar cabuda al màxim visitants possibles i a tota la platja, perquè pensem que en la platja va l'avinguda principal, l'avinguda Borrons, que on va ubicar-se la meta, aplegat al riu Baca, pues, són més d'un quilòmetre que va estar sense vehicles aparcats, i la veritat és que el que hem buscat és molestar el mínim possible als nostres veïns i els hem habilitat zones d'aparcament per a que puguen tindre durant aquests dos dies, no? Perquè el dia 28 ja tenim que retirar tots els vehicles per a que l'organització pugui muntar els ballats i hagin preparant-se ja per l'etapa del 29, i durant aquests dos dies pues, bueno, pues, hem facilitat moltíssim moltíssims metres d'aparcament per a que els nostres veïns, pues, bueno, tinguin aquesta opció de no estar massa molestos en l'etapa i que puguem eixir per la vesprada a disfrutar la carrera en les millors condicions, tinguin els cotxes ubicats prop de les zones de les vivendes, i la veritat és que pues, bueno, pues, estem aconseguint-ho. Hem habilitat pàrquings abans d'arribar a la platja per a tots els que visiten aquest dia pues, puguen aparcar els seus vehicles, ja que no poden entrar a la platja, però que sí que tinguin una zona d'aparcament prop de on va estar ubicada la meta, i així pues, poder rebre a tota la gent que visite Xeraco per a conèixer-la, perquè pensem que milions de persones van a veure-ho per la tele, però també van a ser moltes veïns de les zones del voltant que vindran a veure aquest final d'etapa en la mateixa platja. Ho tenim tot ben programat, ho tenim organitzat, està implicat Protecció Civil, Policia Local, voluntaris de Xeraco, que estaran animant aquest dia a la gent per a complir, no? Animant estem la corporació, no? Per a que facin cas de les recomanacions que van a donar-li tota l'organització, per a que desenvolupi totes les millors condicions, que aparquen en les zones habilitades i que puguen disfrutar d'aquesta etapa. Nosaltres ja tenim ganes de que plegui, la veritat, però sempre en aquesta poreta, no? D'un evento d'aquesta magnitud, pues no ens han vist mai en Xeraco en això, i la veritat és que més de 110 països es retransmitix la volta al final de la Volta Ciclista a Espanya en la platja de Xeraco dissabte, o sigui, va ser doncs el millor escaparate que poguérem haver somiat mai, no? Vull dir, donar a conèixer la nostra platja, donar a conèixer la nostra gent que va eixir al carrer, animar a ciclistes i va eixir a disfrutar, però la veritat és que molt d'orgull, molta satisfacció i amb molta il·lusió esperant aquests dies i sobretot amb molta il·lusió preparant-ho, perquè la veritat és que és tan bonic el viatge com la meta, així que des de l'Ajuntament, doncs, bueno, en tota la carn ja en el fort va poder disfrutar-ho i fer feliç a sobretot a ciclistes de Xeraco, a la gent que visita la nostra platja i al club, a la penya ciclista. Pensem que és el club esportiu més antic, l'associació més antiga de Xeraco, i la veritat és que s'ho mereixen i matos, pues, bueno, que hagi arribat la meta a una etapa de meta a Xeraco, pues, bueno, pues, este homenatge a ells, a tota la gent que forma part i que ha treballat per a que això siga possible.
11: És una notícia fantàstica, la veritat. Això sí, que la gent es porte gorra aquest dia.
0: Sí, però que faça bon temps, però que, bueno, que prenguin totes les mesures oportunes. L'hostaleria de Xeraco està al 100% per a poder donar avituallament a tots els que es visiten, per a l'hostaleria està també per a donar servicis de dinar eixe dia, però, bueno, és les recomanacions oportunes, no? Molta crema solar, poseu-se barret, busquem les zones de sombra i si a 50 metres de la línia de l'últim quilòmetre de meta tenint la platja, que entrar, refrescar-se i eixir, això sempre ajudarà a passar-ho de la millor forma possible. I la veritat és que una etapa de la Volta Ciclista a Espanya faça el seu últim quilòmetre de meta apegat a mar i que acabe en el riu Baca, pues, bueno, va ser una etapa molt natural, vull dir, dins del casc urbà de la platja, però apegat a les dunes i final en el riu Baca, pues, crec que és un escaparate molt xulo i una foto molt, molt bonica. Estem tot l'estiu ja a playa, xiringuitos, playa, dinar en restaurants i tal, pues, afegir-li això també per a després, per a... Ese dia mos quedem sense siesta, no? No podràs fer l'etapa vorela des de la sofà de casa, sinó que has d'estar allí. I la veritat és que és un bon pla per a que la gent ho disfrute i esperem veure a tots els nostres veïns i a tots els que es visiten, pues, animant els corredors en eixos... des de que entrem a Xeraco fins a que arriben a la meta, des de la mateixa rotonda està el quilòmetre 5 i l'últim quilòmetre està en la mateixa avinguda Borrons i la meta al final. Així que millor pla impossible.
11: Competició que segur que és apassionant.
0: Pues sí, pues esperem a tots, esperem que disfruteu bona cosa, feu cas de les indicacions que vos donarà Protecció Civil, Policia Local i Organització, tots els voluntaris que van estar participant en esta organització, així que podem passar un dia espectacular, vos esperem i que disfruteu.
11: Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, gràcies per l'entrevista i a passar-ho d'allò més bé.
0: Molt bé, bueno, esperem a tots, bueno, esperem als germans de COPE també, que pugueu estar així, esteu tots convidats
11: a disfrutar
0: del món de l'esport.
11: Gràcies.
13: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
14: La importancia de quien te lo cuenta.
11: Y ahora Noticia Naranja, patrocinada por Monpo Óptica.
2: En Monpo Óptica, desde ahora y hasta el final del verano, promoción de cristales de sol graduados. Desde los más perfectos cristales de sol graduados con protección 100% a la radiación ultravioleta por 30 euros la pareja, hasta los más avanzados cristales de sol graduados polarizados con antirreflejante, con más de un 50% de descuento sobre el precio de tarifa por tan solo 159 euros la pareja. Ven y verás cómo debes proteger tus ojos este verano en Monpo Óptica. Paseo Alcalde Juan Sancho 5, Oliva. Para más información, entra en www.monpo-optica.com o en Facebook en Monpo Óptica.
11: Y la noticia naranja del día de hoy es que Oliva va a inaugurar el próximo 12 de septiembre su nueva Casa de la Cultura, un proyecto que ha tardado casi 20 años en hacerse realidad. Este nuevo edificio va a conectar el antiguo centro olivense con el Palau del Sorduña y así pretende convertirse en uno de los principales espacios culturales de la localidad. Muy pronto podremos ver el resultado. Noticia patrocinada por Monpo Óptica.
2: Les hemos ofrecido la noticia naranja por gentileza de Monpo Óptica en Paseo Juan Sancho número 5, Oliva.